0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

shouldn't have come here.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Lentitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17 a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I per tancar portada, la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos, de alguna manera dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
6: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
10: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
2: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
12: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
2: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: De 8 del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat Punt.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
14: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
2: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
14: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, perquè poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
2: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres.
2: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
18: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves durant aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
19: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
20: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
21: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
2: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació.

0: Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia de el duel.
1: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
0: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
2: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb dos accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció a Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores i si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer, després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge.

0: han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
1: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
0: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
2: It's not another COVID.
3: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
2: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
0: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
4: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
4: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bon dia.
4: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
7: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donen importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i esdevé de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps, i a més són 5 condicions ideals per a patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit, digues.
4: Els repatriats espanyols, incloent-hi els 5 catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
7: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic,

0: lògic que han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
1: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
0: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
0: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
2: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no ha estat disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
3: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
4: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
5: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
6: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
5: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
7: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
5: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
8: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. Aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
9: De lo que he vist fins ara m'agrada molt, potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
1: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
10: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
11: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: Matinals Buit.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
3: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
4: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
2: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
0: Molt bon dia. Doncs aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, a Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
6: My mom called me and she said that my father passed away.
7: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
6: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
7: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
6: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Què tal, Helena? Molt bon dia.
2: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això, i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
8: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick, ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o al Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
2: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
8: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Pitu Abril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: De 9 del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus, i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
9: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
3: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest sisme obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
4: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
2: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
17: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
2: L'Espar Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
18: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
2: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Post Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Post Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastàsil. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable, però tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguit, sí, des del principi fins al final. Ha sofrido, claro, né? Però som vencedores i estic molt feliç con la victòria del meu club.
6: I Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió

0: catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
1: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
2: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
1: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
3: It's not another COVID.
4: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
5: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: Dos minuts per arribar a 8:45 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
6: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
7: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern

0: el que fan és, un cop més, justificar, no, aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
1: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
2: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
1: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
3: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: I gràcies a vosaltres.
3: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum. Sí. Ara sí, perfecte.
4: Bon dia. Sí.
3: Bon dia, perfecte, perfecte. Bon dia. Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
4: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent. Bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és, doncs, esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat, i per això les universitats van dir, doncs aquest any millor no contractem res del pla de xoc, perquè ja hem de posar 705 places en el sistema, i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes, diguem que una incorporació massa de cop, i pensem que és millor esponjar-lo.
3: Però el que sí que sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
4: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000, eh? O sigui, 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors, en aquell moment, el nombre de places que haurem creat en el sistema addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
3: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez de BTV.
5: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
6: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
7: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
5: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.

0: Més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
1: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
2: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
3: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau, un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104-94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-80.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
6: Avui és dilluns 11 de maig de 2026.
5: Doncs sí, això vol dir que comencem setmana, una setmana molt especial.
6: Així que benvingudes totes al 583è Infopodcast Cardedeu.
5: Susanna, regals aquesta entradeta, va, que és un dilluns i hem de començar bé la setmana.
6: Jo no sé per què dius que és una setmana molt especial, però el que sí que et dic és que avui no hi ha cap dia internacional.
5: Oh, doncs avui és el dia de...
6: Res.
5: L'Infopodcast Cardedeu.
6: Ah, perfecte, molt bé. Va, també Sant Ponç i Sant Anastasi. I tal dia com avui, però de 1994, presentava l'informatiu la Clara Armengol i ens explicava que es feia un homenatge a la pubilla de Catalunya, a l'Imma Sallés. I avui acabem dient buscar de Sant Ponç a Sant Francesc la Síndria és el més fresc.
5: Oh, Síndria, ja arribarà d'aquí res. Ai, que bona, Déu meu. Sí, perquè els que mengeu Síndria a l'hivern no us mereixeu ni el sol que cobreu.
6: Va.
5: I avui, primer de tot, us hem de dir que Ràdio Televisió de Cardedeu, a Ràdio Televisió de Cardedeu, estem de gala d'enhorabona! I és que, finalment, els Premis Nord han premiat com a millor podcast d'innovació al 48 Hores! I el podcast Pecat Original està finalista com a millor guió! Així que moltíssimes moltíssimes felicitats per a totes les persones que hi han participat. I des d'aquí volem felicitar especialment a la més menuda de totes elles que va participar al 48 Hores, a l'Ona!
6: Va, i ara us explicarem que la primavera tira un xic enrere.
5: La senyortera. No, és...
6: Sí. Això també.
5: Doncs sí! Us hem d'explicar que ens arriba una setmana amb sol, núvols, tempestes i sobretot una temperatura en descens. Tindrem de tot.
6: De tot?
5: Tindrem de tot, de tot.
6: Gripaus, peixos...
5: De tot, caurà tot del cel, sí, les 8 o 12 plagues, les que fossin. Va, avui potser serà un dels dies més plàcids i dijous el que tindrem més llamps, trons i patacs d'aigua. Anirem veient com es presenta el cel perquè estarem distretes, això segur.
6: I avui?
5: Coi! Mira, bé, deixa'm tornar enrere. Dijous...
6: Avui potser serà un dels dies més plàcids.
5: Clar, ho
6: veus? Però plàcids què vol dir? Que no tindrem pluja, o que hi haurà poca pluja, o que no cauran gripaus, només caurà aigua.
5: Home, plàcid de tota la vida vol dir que neva i en terratrèmols i...
6: Perfecte. I demà?
5: Demà una mica menys plàcid.
6: Va, doncs passem a l'horta, que tampoc ho passarà molt plàcidament.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Encara que acabeu de collir els pèsols, planteu-ne més, adojo, que són dues temporades l'any i ara ja en comença la segona. I si no, no en tindreu quan arribi al final d'estiu.
6: Ostres, anem tard nosaltres, no?
5: Anem tard.
6: Com sempre.
5: Sí.
6: El nostre hort d'aquest any, malament.
5: Ai.
6: Va, passem a la secció del Porta a Porta i us diem que avui dilluns les blaves heu de treure orgànica i paper, les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
5: I els de l'estalvi, dilluns, llums. Va.
6: I de farmàcies de guàrdia teniu la faraula, gatell i l'estalvi.
5: Estalvi, recordeu, compreu llums. Va, i arribem al... No pots estar avorrint que li perdeu en un poble com Cardedeu. I avui us portem una activitat amb la que les dissenyadores i els dissenyadors gràfics i de més professionals dels sectors estaran encantats i encantades. I és que tenim la formació Video Marketing Express Reels i TikToks creats amb Hi-ha. I on tot això? Doncs diria que el C7. Ho haig de buscar. Però sí, ha de ser el C7. Segur, m'hi arrisco. Demà us confirmarem on era.
6: Demà, quan ja no hi pugueu anar, us confirmarem on era.
5: Exacte, és que creieu que s'ha de fer una formació? O sigui, amb la invasió que tenim de l'Iasora, és una formació?
6: Home, per utilitzar-la amb responsabilitat.
5: Polles amb vinagre!
6: Home, és veritat, s'han d'ensenyar les coses. Si t'ensenyen com les d'utilitzar i que has de posar fet a mi, perquè la gent ho sàpiga i ningú es pugui confondre...
5: No... Per ensenyar que no roben caramels als nens, no s'ha d'anar a ensenyar a robar els dissars? Doncs no. No!
6: Vinga, va, acabem.
5: No.
6: Acabem.
5: Això allirà.
6: Que se'ns fa tard. I avui acabem amb incertesa d'Helena Mas.
5: Això és el que tenen els dissenyadors i dissenyadores gràfics. Incertesa. Incertesa.
6: Incertesa laboral.
5: Incertesa laboral, exacte. Exacte. Va, i amb això...
6: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Sabeu quan us esperem? Doncs us esperem de dilluns a divendres o de dimarts a divendres aquesta setmana perquè dilluns ja us hem esperat i us hem trobat.
6: Amb l'infopodcast de 3 minuts o 4 o 5 o 6 per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram, ja, sempre que se'n recordi l'Enric.
5: Sí, se'ns ha anat de mare avui, en minutatge, sí, disculpeu, disculpant a morgades. Va,
6: salut i poble,
5: consumiu de proximitat i feu-vos sàcies!
8: Ràdio Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ai, la Sagrada Família, en plan, sí, sí, historiadors escrivint en el, als comentaris de YouTube.
1: Em sap greu, però ho hem de deixar aquí, vale?
0: I tant.
1: Va, fins després.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: moment de saludar de nou en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
1: A veure si ara la veu ens aguanta una mica més que abans.
0: Després un carmelet de mel.
1: No, he fet una mica més de beguda d'aigua, però ja veurem si aguanta,
0: si aguanta
1: això. Ja veurem si aguanta.
2: Un Ricolà.
1: Sí, passa que no en tinc a sobre. O una pastilla Joanola o aquelles coses. Passa que no porto mai carmels a sobre.
0: No, jo tampoc en sol portar.
1: El cotxe en tinc, eh?
0: Sí?
1: Uns d'aquells carmels que t'aclareixen una mica la...
0: Ah,
1: la gola amb una mica de llimona i mel i aquestes coses,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: No els he agafat. No els he agafat.
0: A veure...
1: Què toca?
0: Bueno, avui us deixo... És que clar... Haguessis hagut de posar Viva la vida.
1: Però és d'èpoques passades, això.
2: Crec que això és millor. Aquesta cançó, jo crec que aquesta cançó...
1: Uneix.
0: Representa
2: el Barça.
0: Potser més el Barça d'ara, oi?
2: D'ara, sí.
0: A mi
2: aquesta cançó em recorda Rafinha.
1: Va, doncs anem a repassar.
0: Exacte.
1: Sentim aquesta cançó de fons. Va, la Marta ens feia aquesta reflexió abans de començar el partit. Diu, no tinc ni idea de qui és Olivia Rodrigo. Existeix algú més com jo o ja puc anar-me amagant abans
2: del
1: clàssic?
2: Mira la cara de l'Ona.
0: Escolta... Mira, també us he de dir una cosa, que estava veient ahir el partit i van enfocar diverses vegades a l'Olivia i, a més, quan van marcar el primer gol al Barça, de cop fa
1: estava,
0: així...
1: Estava com si no estigués mirant.
0: I de cop... Pobreta meva, l'Olivia.
1: Pobreta senyora. Va, en Roger ens en fa un bon resum i diu, si després de fitxar l'Mbappé ens diuen que 2 anys després no haurien guanyat res i que guanyaríem les dues lligues i la segona casa contra ells, no ens ho creuríem. I si a més ens diuen que el seu míster seria l'Arbeló, encara menys. És un jackpot impossible de superar.
2: I és que ahir no es va veure ni l'espíritu de Juanito, el camp.
1: No es va veure res. Es va veure aquell espíritu de... Et reclamo un penal amb aquella jugada del colze o de no sé què és o... I ja està. És l'única aportació futbolística de...
2: Sí, sí. I alguna picabaralla
1: i ja està.
2: Re.
1: En Robert ens ho personifica així, diu... Chesney, 2 lligues en 2 anys. Geni i figura.
2: Va anar per Barcelona, se'l va veure, va sortir pels carrers.
1: Jo només de veure l'abraçada amb en Joan Garcia al final del partit pensava, molt bé.
2: Aquest és el meu segon porter.
1: Aquest és el meu segon porter. I molt meu segon porter. Va, els aficionats del Barça també ho tenen clar i ens escrivien ahir. Agrair a Gavi que no estigui pensant més en el Mundial que en el Barça des de fa 1 mes i mig.
2: L'he vist, aquest tuit.
1: Crec que és una de les grans notícies d'aquest final de temporada per al Barça. Aquesta consolidació
2: no
1: de...
2: No sé si bona, eh?
1: Sí?
2: Perquè què hi ha d'aquí 1 mes?
1: No hi ha, però...
2: Com es va lesionar Gavi?
1: Bueno, sí, hi ha, però llavors ja no sortiríem de casa, no? Per si
2: revisquem... No, totalment, però bé.
1: També podem revisquem el mitjà de casa.
0: Exacte,
1: això...
2: El nivell de Gavi és de selecció, és de titular amb Espanya.
1: Un
2: sí,
1: Gavi,
2: sí.
1: Pedri allà al mig i qualsevol
2: I
1: tercer.
2: Roger, o Zubimendi, ja està.
1: Endavant. Va, la Cris fa referència a un moment de la retransmissió del partit d'ahir. Ens diu, milions invertits en el Madrid per acabar sentint a Movistar parlant del Madrid. No puede hacer nada porque los recursos son los que son.
0: Quina ràbia, o sigui, és que em fa ràbia inclús a mi, eh? Vull dir...
1: Sisplau.
0: Centra't en com juguen a futbol i no amb els recursos. És igual, això és indiferent. Bueno, considero, no?
1: A més, amb l'equip, amb un dels 3 pressupostos més alts de la primera divisió masculina.
2: I aquest any, s'han gastat una de pasta. Amb,
0: si hagués de parlar l'espanyol.
2: Amb el nou Messi, Franco Mastantuono.
1: Correcte.
2: I Álvaro Carreras.
1: Va, un cop acabat el partit, en Pau ens escrivia això i diu, sense ànim de ser processista, fer una sardana a la cara de l'Arbeloa em genera moltes pessigolles.
2: Ho entenc.
0: Arbeloa.
1: Vaja, aquest usuari també ho té molt clar avui i ens diu, Flick ha dit, bona nit culers, i a casa hem començat a cridar com si haguéssim guanyat la Champions. No el podem estirar més.
2: I l'Araujo parla en català, no?
0: Ah, sí?
2: Ho va intentar, no sé, avui a la ràdio ho he sentit.
1: Jo només crec que tota la celebració d'ahir culmina molt bé tota la jornada futbolística i tot l'entorn que es generava, evidentment, al voltant del partit. Perfecte. És que només...
0: No m'hagués agradat estar allà al camp,
1: No es pot dir res més. Feu cas a la Marta, sisplau. Va, que avui ens diu... Bueno, pels que no sapigueu ara quina lliga de futbol mirar pel que queda de temporada, la primera federació està molt interessant. I té raó.
2: Sí, té és raó. Veritat, sí, està molt interessant.
1: Entre Sabadells, entre Europes, entre Eldense, entre tot el que hi ha per endavant...
2: L'Ona se la mirarà, segur.
1: Ara venen aquells dies de promocions, de partits per la tele, de si guanyo passo, si no quedo eliminat directament.
0: Bueno, aquelles coses... Aquell
1: tipus de...
2: Si no tens els play-offs de la NBA.
1: També és una altra opció.
2: El Giro d'Itàlia.
1: Per exemple.
0: Veus? Miraria més ciclisme. Això és ben cert.
1: Va, 2 piulades més enllà del futbol, també aquest dilluns. Aquest usuari ens comparteix això i ens diu...
0: No calia avui, eh? Avui en podíem fer tot
1: no,
0: el que
1: no,
0: vol,
1: no, no,
0: eh?
1: No, aquesta és bona. Diu, baixar el suma i comprar bitxí fresquet amb el didal de cosí posat. Aquesta és la persona en la qual m'he convertit.
2: Encara existeix el suma?
0: No, no, encara existeixen persones que utilitzen un didal i beuen bitxí. Bueno, si el meu pare beu bitxí.
2: Encara, molta gent, eh?
1: Encara existeixen persones que acusen a casa seu. Aquesta és la tercera pregunta.
0: Que fort, quina vida més diferent a la meva, flipo.
1: Mare de Déu. I sou com l'Àngela, vosaltres també, ens escriu. Confirmeu-me si també teniu l'obsessió d'ordenar els bitllets de major a menor i que mirin tots cap al mateix costat.
0: Anava a dir una cosa, primer si tingués bitllets ho faria.
1: Correcte.
0: Però quan he tingut alguns bitllets, ho he fet.
1: Allò que te'ls poses tots, evidentment, sí. 20, 10, 5.
0: Sí, i el mateix cantó...
1: Correcte.
0: Sí.
1: Tu, Andreu, ets d'aquests?
2: Sí, també, sí.
0: S'ha de ser ordenat amb els diners.
1: Quan remenes aquest feix, no? Quan...
2: Sí.
0: Bueno, jo seria això, un bitllet de 5 per si de cas.
1: Per si has de pagar alguna cosa en efectiu que no
0: exacte,
1: pots pagar.
0: Exacte.
1: Va, i aquesta pilota de la Marta m'ha semblat d'allò més encertada per acabar la secció d'avui. Ens diu, cada ingredient extra a una truita a la francesa és un pas més lluny de la felicitat i una mica més a prop del brunch. Us ho comento.
0: Anava a dir, és un pas més a prop de ser un expat. Perfecte.
1: Perfecte. O truites sigui... a la francesa, sisplau, sense res, només també amb l'ou, la sal...
0: I truites de patata, que estan molt bones, també.
1: Va, també
2: però la truita francesa amb una mica de pernil dolç...
0: Ai, que ets un brunch.
1: I ja hi posem tonyina,
2: no,
1: altres cosetes.
2: A mi no em diguis
1: també
2: que faig brunch, eh? Els brunch no, estic en contra dels brunch.
1: O sigui, entrepà de fuet, llonganissa i...
0: Ai, calla, que tinc molta gana.
2: I el que vingui, sí.
1: I a esmorzar, eh, avui?
0: Porto l'escut al pit.
2: Com, una, a veure?
0: Que em protegeix.
1: Hi ha una safata allà que...
0: Ostres, m'acabo... O sigui, ja està. Quin dilluns? Menys dilluns, m'encanta. Guillem, que vagi molt bé.
1: Ens escoltem demà.
0: Ens escoltem demà.
1: Adéu.

0: Doncs ara sí, passen 7 minuts de 11:45 del matí. I avui parlarem del concurs de paelles que organitzen el col·lectiu de Sant Feliu de Codines, però no només d'això, sinó que vol dir que també volem formar part d'una associació sociocultural juvenil. I això ho farem amb el Pau Vilardell, membre del col·lectiu de la mà de Laia de Déu des d'una codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, perquè en una societat ens sembla que cada vegada ens fa més individuals, avui volem parlar de la col·lectivitat, de l'associacionisme. Per això vens a acompanyar el Pau Vilardell, que és membre del col·lectiu de Sant Feliu. Bon dia, Pau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
0: Em sembla que hem d'acabar de contactar amb en Pau, Laia, però si de cas, abans de que ens puguem posar en contacte amb ell, acaba'ns d'explicar com és això.
1: Doncs és una associació cultural i juvenil de Sant Feliu de Codines que des de fa uns anys organitzen doncs, un concurs de paelles. I doncs, avui li volem preguntar doncs, què es farà, quanta gent ve, si hi ha premis, com organitzen i també la importància, doncs, com he dit, doncs, del fet de en una societat on cada vegada ens vol més individuals, és interessant parlar d'aquesta col·lectivitat i de com és i què és i què vol dir formar part d'un col·lectiu i d'una associació en un poble que és força petit, vull dir que no és Barcelona, que no són grans ciutats, no? I de com s'organitzen i de com és la gestió i l'autogestió, també, de tot això.
0: Doncs, Laia, ja tenim en Pau aquí, per tant, que ell mateix ens ho expliqui. Bon dia, Pau.
1: Bon dia, Pau. Bon dia. Hola, doncs, a veure, Pau, abans de res, dissabte teniu el concurs de paelles. Com es preveu aquest concurs de paelles? Explica'ns una mica què fareu i com heu organitzat aquest dia de dissabte.
2: Bé, el concurs de paelles bàsicament consisteix en, bueno, el seu nom ho diu, no? Sí. Un concurs en el qual, doncs, per diferents equips es tracta de fer un arròs, una paella, que ja pot ser tant de peix com de marisc o d'alguns de cada xef. I doncs després, a través d'un jurat, es valorarà amb diferents aspectes que tenim en compte, com pot ser, per exemple, la presentació, el gust o l'originalitat. S'entregaran uns premis en funció doncs, de quin ha sigut, segons el gust del jurat, aquests aspectes, quin ha sigut el més bo. I doncs després doncs, fem una mica de festa per acabar de celebrar que tothom aquesta participació de la gent.
1: I clar, jo t'anava a preguntar, com sorgeix això de... No sé si tu sabràs, però a veure si ens ho pots respondre. Com sorgeix aquesta idea de fer un concurs de paelles i com és tota aquesta organització prèvia?
2: O sigui, va una mica... Tirem bastant temps enrere abans de que nosaltres agaféssim l'entitat del col·lectiu i jo crec que també surt una mica doncs, de la necessitat de no només fer festes locals com a tal que comencin tard i acabin, doncs, per exemple, a 6 del matí, sinó doncs, de poder fer una mica més de poble i fer com... Nosaltres no considerem tant com una festa, sinó com una tradició en la qual doncs, ajuntes a moltes persones del poble que es coneixen entre tots i doncs, generar un bon ambient cuinant i després doncs, passant una bona estona en comú.
1: Clar, i ara parlàvem del concurs de paelles, però quanta gent hi participa? Perquè heu tancat ja les inscripcions?
2: Hem tancat les inscripcions i aquest any ens ha sorprès bastant la participació de tothom perquè tenim números que podríem dir rècords doncs, de participació. Jo crec que estarem al voltant de 350 persones, més o menys.
1: Uau, això és molta gent.
2: Sí, tindrem una feina per distribuir tots els equips.

0: doncs que també en homenatge a ell una mica i tots aquests anys que ha estat doncs, portant al Centre Cívic de la Fonteta, doncs ens ha fet gràcia introduir-lo com a jurat aquest any.
1: I de premis, què? Així una mica de safreig? Què teniu de premis? Què hi ha? Què s'endurà la paella guanyadora o les guanyadores?
0: Les paelles guanyadores em portaran doncs, un petit trofeu que fa el nom de l'aspecte en el que han guanyat, ja sigui de gust, de presentació o el que sigui, i a més segurament repartirem algunes samarretes del col·lectiu.
1: I clar, jo ara ja poso més a parlar una mica de la vostra associació. Clar, al final no és el mateix formar part d'una associació juvenil a una ciutat gran que formar-ne part en un poble o en un municipi més petit. Com és i com és d'important teixir col·lectiu i teixir associacionisme entre els joves en un poble com Sant Feliu?
0: Sempre ens agrada molt dir que si és fonamental fer moltes activitats per gent gran, ja siguin culturals, musicals o de qualsevol àmbit, però sí que és veritat que els joves a vegades queden una mica més exclosos d'aquestes activitats, no? I doncs que també hi pugui haver una entitat que ajunti els joves amb el poble i que alhora fomenti doncs, a futures generacions doncs, que tinguin ganes de seguir promovent aquestes activitats, ens agrada molt. I a nivell doncs, nostre de joves també ens comença a implicar una mica doncs, a tractar amb l'Ajuntament, tractar temes com a l'hora de redactar documentació, de coordinar-nos amb la policia, és entretingut, la veritat.
1: Segur que sí, perquè intenteu fer... tot el que organitzeu és autogestionat o teniu alguna ajuda, alguna subvenció?
0: Bueno, moltes festes són subvencionades per els nostres propis beneficis, però sí que és cert que l'Ajuntament ens ajuda en molts aspectes i és com una mica doncs, que anem bastant emparellats amb l'Ajuntament en aquest sentit.
1: I a més d'aquest superconcurs de paelles que serà dissabte a Can Xifreda, quines activitats més feu així? Com què hi ha com més destacat que diguis això ho ha de saber la gent que ho organitzem nosaltres o que ho muntem nosaltres?
0: Bàsicament, les tres més importants serien paelles, com bé has dit, Festa Major, que és sempre doncs, a les dates de setembre, que és durant tres dies i també nosaltres en tenim moltíssimes ganes perquè fem activitats doncs, que s'han portat durant molts anys fent i crec que també doncs, és una manera de promoure doncs, aquestes festes locals. I llavors també tenim la famosa festa de Cap d'Any, que agrupem a diverses poblacions del Vallès que tots venen cap aquí perquè podríem dir que és una de les millors.
1: Epa,
0: I
1: epa!
0: I sorprès perquè farem una nova festa en memòria doncs, del col·lectiu. Intentarem agrupar tots els diferents grups de col·lectius que han passat previs a nosaltres i farem una petita festa en honor a tots aquests.
1: Doncs em sembla una molt bona proposta. I ja per anar acabant, Pau, ara em deies no, que voleu fer una festa com amb totes les persones que han anat passant per el col·lectiu. Però parlant de les noves generacions, que també m'ho has dit abans, com està el relleu generacional en un poble petit amb tema associacionisme o justament amb la vostra associació, amb el col·lectiu?
0: Bé, al final jo crec que sempre hi ha gent doncs, que té agafar el col·lectiu i sobretot si veus doncs, la dinàmica, en aquest cas doncs, la que hem portat nosaltres no? A nivell de festa, de fer un bon ambient, de que tothom s'ho passi bé i la gent que participa a les nostres activitats i festes i, bueno, si ells estan còmodes realment i ho dir-se. Crec que això genera doncs, que les futures generacions tinguin ganes de portar coses noves o, en cas que entrin en el col·lectiu, doncs, iniciar noves festes, noves activitats on tothom es pugui sentir identificat i s'ho pugui arribar a passar bé. I això també és una motivació de cara a futures generacions.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a aquí al Territori 17 i a una codinenca. Espero de debò que el concurs de paelles aquest dissabte vagi estupendament bé, que totes les paelles surtin boníssimes i per molts més anys del col·lectiu, de debò.
0: Moltes gràcies. I si el temps acompanya, serà una festa molt divertida i us animem a tots a que vingueu, que per molt que no pugueu participar, doncs després també tenim un concert així de rumba en directe i servim els millors combinats del Vallès, així que esteu tots convidadíssims i us rebrem les portes obertes.
1: A partir de quina hora?
0: Comença a les 11 el concurs i

0: podeu venir tot el cap per veure, doncs, ostres, jo vull fer una paella el següent cap de setmana i no sé com fer-ho, doncs sempre serveix com a inspiració, aviam com la gent ha protegit o quins ingredients hi posa. I sí que a partir de les 4 comença aquest show d'un grup de rumberos que es venen a acompanyar.
1: Doncs ja ho sabeu, tothom, a anar al concurs de paelles del col·lectiu, encara que no sigui fer una paella, a fer un bon vespreig, que diuen. Moltes gràcies, Pau.
0: Una mica. Molt bé, moltes molt bé, gràcies. Vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Passen 2 minuts de 3:15 del matí, moment per la segona entrevista, avui amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu.

0: Enmig d'una de les crisis més fortes que ha viscut l'educació aquestes últimes dècades, a Sant Pere Vilamajor s'hi suma l'externalització de la gestió de l'escola Bressol Municipal Pit Roig. I és que si l'ambient de Sant Pere Vilamajor precisament ja porta un any caldejat per la decisió unilateral del govern format per Junts i Socialistes, que encara avui dia no ha pogut demostrar sobre el paper que aquest canvi sigui beneficiós a nivell econòmic, i és que el motiu pel qual han argumentat que es du a terme l'externalització és precisament aquest. Aquest dijous, coincidint amb la primera vaga estatal de 0 a 3 anys, han aprovat la licitació d'aquest canvi a l'escoleta. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest centre per saber com s'ha viscut aquest últim pas i com estan les coses ara mateix. Míriam Oliva, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu una vegada més, perquè el 03 és molt difícil que ens donguin veu i tota ajuda doncs és molt benvinguda.
0: A veure, en primer lloc, crec que deu fer un any i escaig aproximadament que estàvem immersos, de fet, amb les sessions plenàries, on l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, de fet, va tirar pel dret amb aquesta decisió. Així que segur que hi ha gent que no és de la zona, que potser no recorda ben bé el cas. Fes-nos 5 cèntims de com va començar tot plegat.
1: D'acord, aviam, intentaré ser breu. Més o menys al gener vam tenir una reunió informativa on l'Ajuntament va informar les famílies i a la comunitat educativa en general, d'acord, a l'equip també, perquè es volia externalitzar, i dos dels motius a més pes era una qüestió econòmica, perquè hi havia molta despesa cap a l'escola Bressol, i l'altre motiu era la gestió del personal, d'acord? Que com que agafem moltes baixes i és molt difícil mantenir doncs aquestes suplències, perquè és un col·lectiu que les condicions que hi ha a les escoles Bressol, les treballadores que hi treballen, doncs no tenen les millors condicions del món, ni a nivell de sou ni a nivell d'horaris, i per tant és molt difícil cobrir-ho, d'acord? Llavors, aquests dos van ser els motius principals. Les famílies van fer una consulta, van recollir signatures. Tot era sempre a favor de mantenir la municipalització, i buscàvem altres alternatives perquè es poguessin resoldre aquests temes, no? Tant l'econòmic com el de la gestió de personal. Llavors, hem estat durant, com el que deies tu, més d'un any, doncs darrere, la licitació tirava endavant, primer van fer un estudi econòmic, has començat dient, ostres, encara no han pogut demostrar sobre paper. Mira, sobre paper, els estudis econòmics el que demostren és que tenen un dèficit si ho externalitzen, que no és una sorpresa per ningú, perquè al final, si tu has de pagar a una empresa perquè gestioni això, hi ha d'haver un benefici industrial, i el benefici se l'endú l'empresa, no se l'endú l'escola. Per tant, era obvi que seria... més costós, no?, externalitzar. Sí,
0: tot i així, això que dius, tot i així, s'ha acabat fent, tot i que amb el que ells volien demostrar des de l'Ajuntament que era necessari, ha anat a la contra aquest estudi d'ells.
1: Sí, l'estudi ha anat a la contra, tot i així ens van dir que doncs hi hauria una qüestió de que això, no?, de que la gestió del personal, les empreses tenen programes, bueno, o borses, no?, i aquí ha estat la segona sorpresa, que és que nosaltres aquest gener passat vam haver de cobrir unes baixes, i buscant vam veure que hi ha un recurs de la Diputació des de l'octubre passat, que és per municipis de menys de 20.000 habitants, on és una borsa mancomunada per tècniques d'educació infantil. I l'altra sorpresa és que l'Ajuntament de Sant Pere no s'hi ha adherit. Per tant, la voluntat sempre ha estat externalitzar, i llavors aquí ens hem sentit encara menys valorades, menys tingudes, menys tot, no? I llavors, si a sobre tenim el que deies, el que has comentat, que el dia 7 va ser com la vaga estatal per excel·lència, no?, la primera en tota la història on tots el col·lectiu de 03 ens hem unit per anar a la vaga, i just aquell dia fan l'efemèride d'aprovar la licitació, no? I dius, home, doncs un aplauso.
0: Clar, des de tot el personal de l'escoleta, el que heu denunciat moltes vegades també és com s'ha dut a terme tot el procés, no? Ja no el procés en si, sinó les maneres. De fet, un dels factors que va generar més controvèrsia a les sessions plenàries d'aquest any passat va ser que, de fet, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere Vilamajor, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però sí que es va intentar encarar d'alguna manera mares i pares amb l'equip docent de l'escoleta, no, inclús?
1: Sí, de fet, el problema és que no tenim aquest ple... El de la discòrdia, diguem-ne, no es va gravar, va haver-hi un problema tècnic, no sabem, perquè no ha passat mai més. però no es va gravar aquell ple, i en aquell ple es van dir mentides sobre, concretament sobre la meva persona, perquè es va dir que, no, que jo no havia fet la feina, que bueno, no, es va posar el meu sou de manifest, que no passa res perquè és públic, però és el meu sou, no era real, perquè és el sou en jornada sencera, i insisteixo, no cobreixen la meva reducció de jornada, vull dir que jo faig la mateixa feina per la meitat de sou, és el que hi ha. Llavors, bueno, es van dir certes mentides, que jo no havia fet la meva feina, que me n'havia anat de vacances sense acabar, i per sort, a les famílies jo no els he de demostrar res, ni jo ni les meves companyes, per sort, no? Ens veuen el dia a dia, i no hi va haver aquest confrontament. Sí que, òbviament, doncs es va mentir perquè sabia que tota la feina estava feta. Tampoc no hi ha hagut una disculpa. Tampoc no l'esperem, perquè ja veiem com està anant tot plegat, no? Però sí, ha estat com... S'ha anat tensant tot d'una manera que, en comptes d'escoltar-nos, doncs és com, bueno, ja no formem part de la casa, no? El dia 8... Mira, perdó, però el dia 8 de març, per exemple, no, fan un manifest i les dones i no sé què, i ja portem dos cursos dient exactament el mateix. El 8 de març és el dia de la dona. Nosaltres som el col·lectiu més feminitzat que té l'educació en general, l'Ajuntament de Sant Pere, com molts ajuntaments, i tant ens valoren que literalment ens donen una patada, no? Vull dir que...
0: Clar, si mirem de cara a xifres, des de tant l'equip docent com des de mares i pares, doncs es demanava que hi hagués alguna enquesta, alguna espècie de referèndum, no? Des de l'Ajuntament, per saber, al cap i al fi, què volien les famílies, no? D'alguna manera, l'Ajuntament es va negar a fer-ho, però sí que es va dur a terme des de la mateixa escoleta, i la consulta va participar un 76,4% de tots els enquestats. Recordem les xifres, 98% en contra de l'externalització,
1: sí,
0: i 2% a favor. Aquest 2%, recordem a l'audiència, que reflexa un sol vot en aquest cas, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que el sentiment general, no sé si dir-ho així, però era unànime d'alguna manera.
1: Sí, al final l'Ajuntament, com que fa molta incidència, no?, en que no ens canviaran les condicions, en que el projecte serà el mateix, però clar, nosaltres no hem pogut veure els plecs de condicions, per tant no sabem si seran els mateixos o no. Volem basar-nos en la bona fe, en la mateixa bona fe que han tingut cada vegada amb aquesta transparència, vull dir que bueno, doncs ens basarem en aquesta bona fe, però la realitat és que no sabem, o sigui, no sabem ni si el projecte educatiu el podrem mantenir, no el podrem mantenir, si hi haurà canvis substancials, el que dèiem, no? Companyes que tenen un contracte que se'ls acaba el 23 de juliol i que ja no seguiran en l'equip, perquè l'empresa no té l'obligació de subrogar-les, i les companyes doncs potser no volen seguir amb aquesta empresa, o potser l'empresa ni els hi diu, no? Llavors és com ja només tenint en compte que no tindrem el mateix equip educatiu, ja hi ha un canvi substancial, no? Llavors, bé, clar, les famílies el que volen és que el projecte que fa tants anys que volen, que aposten i que volen pel seu municipi, doncs, o per les seves criatures, perquè n'hi ha que no són del municipi, és veritat, però que trien, no? I doncs que això no se'n vagi, no? I elles sí que ens demostren aquest suport incondicional que s'agraeix un munt.
0: Clar, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor expliquen que no és una privatització, sinó una externalització de la gestió. Però en definitiva, si la gestió d'una escola, d'una escoleta en aquest cas, no? Rau en mans d'una empresa privada i d'un empresari, i els contractes de les treballadores són privats, és a dir, que al ser privats n'han de treure un rèdit econòmic, en definitiva no deixa de ser, per tota l'audiència que s'està escoltant, segurament veurà molt obvi que no deixa de ser una privatització encoberta, no sé si dir-ho així, però des del consistori, de fet, diuen que supervisarà, però el motiu precisament de l'externalització era que no disposaven de mitjans humans ni econòmics per poder estar supervisant. Llavors, com s'entén tot plegat, no? És una miqueta...
1: Exacte. Al final, nosaltres des de l'inici ho dèiem, no? En el moment en què nosaltres hem fet unes oposicions, un examen per ocupar un lloc de treball, és veritat que és laboral, no és funcionari, però al final, perquè no hi ha la plaça de funcionària, no? Si no l'haguéssim aplicat. Llavors, a nosaltres ara mateix el nostre jefe, no?, és l'administració. D'aquí uns mesos tindré un empresari o empresària, o una fundació, com li vulguis dir, però aquí, a mi qui em pagarà el sou serà l'empresa que hagi guanyat la licitació. I al cap de 4 anys, quan hi hagi, o 2 anys, quan hi hagi la nova licitació, canviaré de jefe. I així, in eternum, sense, vull dir, amb la incertesa de saber si tindrem, no?, quines condicions tindrem, per molt que ens subroguin, no?, i quin jefe tindràs, jo no he aplicat per treballar a una empresa. ja ho he fet altres anys, no? I ara volia, doncs, que realment els diners públics vagin a l'educació pública, no a una empresa que s'enriqueixi de l'educació. Llavors aquí li pots dir com vulguis, sí, externalització, perquè clar, privatització queda fatal.
0: Però a nivell efectiu, no? Sí. acaba sent el mateix. Míriam Oliva, directora de l'Escola Bressol, no és fàcil el teu càrrec, perquè deixa'm dir-ho també ara mateix com estan les coses, ni de les teves companyes, de l'Escola Bressol Municipal Pit Roig de Sant Pere a Vilamajor. Moltes gràcies per la feina que dueu a terme, infravalorada absolutament, inclús les persones que us fem costat de 0-3 a l'educació és molt dura, així que moltes gràcies pel que feu, seguiu endavant amb les vagues i molta sort i encerts.
1: Moltes gràcies a vosaltres, de debò.
0: I a tots els espectadors del Territori 17, doncs ens acomiadem per avui ja i us esperem demà de 9 a 11 del matí des de les vostres ràdios i televisions.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capità del món.
4: Avui és dilluns 11 de maig de 2026.
3: Doncs sí, això vol dir que comencem setmana, una setmana molt especial.
4: Així que benvingudes totes al 583è Infopodcast Cardedeu.
3: Susanna, regals aquesta entradeta, va, que és un dilluns i hem de començar bé la setmana.
4: Jo no sé per què dius que és una setmana molt especial, però el que sí que et dic és que avui no hi ha cap dia internacional.
3: Oh, doncs avui és el dia de...
4: Res.
3: L'Infopodcast Cardedeu.
4: Ah, perfecte, molt bé. Va, també Sant Ponç i Sant Anastasi. I tal dia com avui, però de 1994, presentava l'informatiu la Clara Armengol i ens explicava que es feia un homenatge a la pubilla de Catalunya, a l'Imma Sallés. I avui acabem dient buscar, de Sant Ponç a Sant Francesc, la Síndria és el més fresc.
3: Oh, síndria, ja arribarà d'aquí res. Ai, que bona, Déu meu. Sí, perquè els que mengeu síndria a l'hivern no us mereixeu ni el sol que cobreu.
4: Va.
3: Va. I avui, primer de tot, us hem de dir que Ràdio Televisió de Cardedeu, a Ràdio Televisió de Cardedeu, estem de gala d'enhorabona! I és que, finalment, els Premis Sonor han premiat com a millor podcast d'innovació al 48 Hores! I el podcast Pecat Original està finalista com a millor guió! Així que moltíssimes moltíssimes felicitats per a totes les persones que hi han participat. I des d'aquí volem felicitar especialment a la més menuda de totes elles que va participar al 48 Hores, a l'Ona!
4: Va, i ara us explicarem que la primavera tira un xic enrere.
3: La senyortera. Ah, no, és cert.
4: Això també.
3: Doncs sí, us hem d'explicar que ens arriba una setmana amb sol, núvols, tempestes i sobretot una temperatura en descens. Tindrem de tot.
4: De tot?
3: Tindrem de tot, de tot.
4: Gripaus, peixos...
3: De tot, caurà tot del cel, sí, les 8 o 12 plagues, els que fossin. Va, avui potser serà un dels dies més plàcids i dijous el que tindrem més llamps, trons i patacs d'aigua. Anirem veient com es presenta el cel perquè estarem distretes, això segur.
4: I avui?
3: Coi, mira, a veure, deixa'm tornar enrere. Dijous... De...
4: Avui potser serà un dels dies més plàcids.
3: Clar,
4: ho
3: veus?
4: Però plàcids què vol dir? Que no tindrem pluja, o que hi haurà poca pluja, o que no cauran gripaus, només caurà aigua.
3: Home, plàcid de tota la vida vol dir que neva i en terratrèmols i...
4: Perfecte. I demà?
3: Demà una mica menys plàcid.
4: Va, doncs passem a l'horta, que tampoc ho passarà molt plàcidament.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
3: Que acabeu de collir els pèsols, planteu-ne més a Dojo, que són dues temporades l'any i ara ja en comença la segona. I si no, no en tindreu quan arribi al final d'estiu.
4: Ostres, anem tard nosaltres, no?
3: Anem tard.
4: Com sempre.
3: Sí.
4: El nostre hort d'aquest any, malament.
3: Ai.
4: Va, passem a la secció del Porta a Porta i us diem que avui dilluns les blaves heu de treure orgànica i paper, les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
3: I els de l'estalvi, dilluns, llums. Va.
4: I de farmàcies de guàrdia teniu la faraula, Gatell i l'estalvi.
3: Estalvi, recordeu, compleu llums. Va, i arribem al... No pots estar avorrint que li perdeu en un poble com Cardedeu. I avui us portem una activitat amb la que les dissenyadores i els dissenyadors gràfics i de més professionals dels sectors estaran encantats i encantades. I és que tenim la formació Video Marketing Express Reels i TikToks creats amb Hi-ha. I on tot això? Doncs diria que el C7. Ho haig de buscar. Però sí, ha de ser el C7. Segur, m'hi arrisco. Demà us confirmaré Montera.
4: Demà, quan ja no hi pugueu anar, us confirmaré Montera.
3: Exacte, és que creieu que s'ha de fer una formació? O sigui, amb la invasió que tenim de l'Iasora, és una formació?
4: Home, per utilitzar-la amb responsabilitat.
3: Polles amb vinagre!
4: Home, és veritat, s'han d'ensenyar les coses. Si t'ensenyen com les d'utilitzar i que has de posar feta mia, perquè la gent ho sàpiga i ningú es pugui confondre...
3: No... Per ensenyar que no roben caramels als nens, no s'ha d'anar a ensenyar a robar els issars? Doncs no. No!
4: Vinga, va, acabem.
3: No.
4: Acabem.
3: Això, allirà.
4: Que se'ns fa tard. I avui acabem amb incertesa d'Helena Mas.
3: Això és el que tenen els dissenyadors i dissenyadores gràfics. Incertesa. Incertesa.
4: Incertesa laboral.
3: Incertesa laboral, exacte. Va, i amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Sabeu quan us esperem? Doncs us esperem de dilluns a divendres o de dimarts a divendres aquesta setmana, perquè dilluns ja us hem esperat i us hem trobat.
4: Amb l'infopodcast de 3 minuts o 4 o 5 o 6 per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram, ja, sempre que se'n recordi l'Enric.
3: Sí, se'ns ha anat de mare avui, minutatge, sí, disculpeu, disculpant a morgades. Va,
4: salut i poble, consumidor de proximitat i...

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer el canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
3: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
2: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes, i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellet de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, el dia després que el Barça aconseguís la seva segona lliga consecutiva, la 29a en total a la primera divisió masculina de futbol i per primera vegada en la història fer-ho guanyant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en aquell cas 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. Evidentment parlarem de aquesta victòria del Barça que li dona la Lliga, també de la celebració del conjunt blaurana, que serà també en format de rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de la capital catalana. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb la prèvia d'un importantíssim Rayo Vallecano-Girona, que tanca avui la jornada 35 de Lliga, amb els gironins amb només un punt de marge sobre el descens, en una lluita que està interessantíssima, amb molt emocionant, un descens que marca ara mateix l'Alavés, que és, per cert, el proper rival del Barça aquest mateix dimecres, en jornada intersetmanal. Molt futbol, com dèiem, també amb el desenllaç a la tercera federació masculina, amb Lliga F, i també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga, la primera masculina, amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts si guanya els 3 partits que resten.
0: Pel que fa als altres dos catalans, avui es tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Gil es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar en aquest 2026 i ja són 18 jornades, té un punt més que el Girona, per tant 2 de marge sobre el descens. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersetmanal.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao i just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que juga avui a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial el que era un secret a veus. Monchi és el nou director esportiu de cara a la temporada vinent. Veurem qui serà l'entrenador, en aquest cas, de l'Espanyol i esperem que sigui a primera divisió. A la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió.
0: Més futbol. A la primera federació masculina, empat a gradols de l'Europa i el Nàstic, que atenció, cau en l'ascens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal 94 que li haurien donat 3 punts d'or en la lluita del playoff. Escoruela i Anani van marcar un gol olímpic cadascun i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa rematada a cap, que continua cinquè en zona de playoff. En canvi, el Nàstic va perdre a Tarragona 2-0 en un duel directe i torna a entrar en places de descens. A més, aquest dissabte, un Nàstic Europa a les 9 del vespre al nou estadi. I el Sabadell manté vives les opcions de descens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga. Recordem, l'equip de Ferran Costa va caure divendres davant l'Atlético Madrileño per 4-3.
0: El Sabadell, que jugarà, rebrà la nova Creu Alta, en aquest cas de l'Antequera, i com deia el Joan, tenim un Nàstic Europa, que pot ser dramàtic en una jornada intersetmanal dissabte a les 9 de la nit. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar per 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina, en aquest cas, ja tenim playoffs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga tercera, que van poder seguir les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més amb un carrusel espectacular, va acabar definint places de playoff i de descens. El Badalona acaba segon amb menys de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en playoff com a cinquè. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Gram a l'últim instant amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalans de playoff seran Hospi, Badalona i Vilanova Cornellà en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada inclosa al camp del canvi de led, al Molí, que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del playoff de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Iñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per a la final que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar a la Final Four.
0: En categoria masculina, encara en bàsquet, ahir van jugar 2 dels catalans de CB.
1: Amb victòria important del Llopo Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 a marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: I en hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure per 3-1 davant el Porto, la final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids, Ignacio Alavar va escurçar a distància de la segona part, però al tant final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1 al Barça. No és campió d'Europa, atenció, des de 2018.
0: Això sí, torna a una final després de també molts anys de sense ser-hi. I també ahir a Coimbra, per cert, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa, la Champions femenina, després de superar el Benfica.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vila-sana, que encara se li resisteix al títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 12 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb la consecució del títol de la Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou a casa. Des de l'inici, amb un ambient espectacular ahir, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford amb un gran llançament de falta per l'escaire de Courtois i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure suficient per guanyar, com dèiem, ja matemàticament la Lliga per a un Barça que li valia l'empat. 14 punts més suma el Barça que el Madrid quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu per a l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. L'escoltem en roda de premsa.
1: Us ho explico perquè crec que no és normal. Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ha mort. Així que he pensat si ho havia d'amagar o havia de parlar amb el meu equip. Però és que per mi és com una família i he dit d'acord, vull comunicar-ho també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club ho va repetir, aquesta paraula, la d'orgull, en nombroses ocasions.
2: I'm very proud about my team. I'm really happy.
1: Estic molt orgullós del meu equip. Estic realment content i agraït amb el meu staff, amb el club, amb el president, amb Deco, amb tothom que ens ajuda molt i que ens dona suport cada dia. Però el més important és l'equip i com juguen els uns amb els uns pels altres. És increïble i realment ho aprecio molt. Estic orgullós. Mai oblidaré aquest dia, mai, i estic content per això. I l'ambient en aquest estadi és increïble. I si penses que potser n'hi haurà 40.000 més al final, és increïble. És impressionant. Estic molt feliç aquí a Barcelona. Gràcies.
2: I'm really happy here in Barcelona. Thanks.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós amb els propers objectius.
2: Now we have to play 3 games more.
1: Ara hem de jugar 3 partits més. I sí, volem arribar als 100 punts. Encara és possible i aquest és el segon objectiu. Volem fer-ho i també ens volem centrar en els següents partits, al 100%, com fem sempre. Però al final crec que ells també saben que s'han merescut celebrar-ho i espero que ho facin aquesta nit.
0: I també podem escoltar els mitjans del club després del partit ja a un dels capitans, Rafinha, que hi va tornar a jugar després d'un mes i mig de lesió.
3: Bueno, al final son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. Una liga que al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo, entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado partidos que nos tocaba ganar. Obviamente tuvimos malos partidos durante la temporada, principalmente al principio, pero hemos sabido levantarse y bueno, ganar lo que nos tocaba.
0: Ahir ja vam tenir celebració amb milers d'aficionats també a la plaça Catalunya, més enllà del Camp Nou, uns metres més enllà de la tradicional font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, 2 jugadors del primer equip, com l'any passat, Marc Casado, a més d'Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. No hi haurà parlaments, en aquest cas, en principi, a l'Spotify Camp Nou. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Hill es baixa per acumulació de targetes. La prèvia des de Girona FM, Pau Llafanyer.
4: Els gironins porten dies pendents dels marcadors dels rivals, però l'únic que depèn d'ells és el que passi avui a partir de les 9 de la nit a Vallecas. Una victòria deixaria el descens a 4 punts i donaria un respir important en la recta final de la temporada. Davant un Rayo eufòric per la classificació per la final de la Conference League, però que tampoc no es pot permetre el luxe de relaxar-se. Mitchell avisa que la intensitat de l'equip serà clau a Vallecas.
5: Cada partit és difícil, cada partit és complicat, però tenim clar què hem de fer en els partits que queden, perquè són equips que tenen molta agressivitat en la pilota i en la pilota i necessiten ser capaços de dominar en aquestes segones jugades i ser capaços de dominar i mirar cap endavant nosaltres.
4: Sense Brian Hill per sanció i en Porto, Juan Carlos i Van de Beek encara de baixa per lesió, el tècnic recupera Àlex Moreno després d'estar sancionat contra el Mallorca i Abel Ruiz després de la lesió, tot i que podria apostar per Echeverri en punta d'atac.
0: Gràcies, Pau. Avui a les 9 aquest Rayo Vallecano-Girona, l'Espanyol, recordem, continua sense guanyar en aquest 2026, això en 18 jornades i té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens que marca l'Alavés. I tot això, demà comença la jornada 36. Per cert, l'Espanyol, que ha fet oficial fa només una estona l'arribada de Monchi com a nou director general de la part esportiva, com dèiem, Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, de San Fernando de Cádiz, que és el nou director general esportiu de l'entitat. A partir de la temporada vinent serà el màxim responsable de l'entitat. Veurem si amb l'Espanyol, amb el primer equip masculí, en aquest cas, a primera divisió. Esperem, evidentment, que sí. L'Espanyol, que jugarà, en aquest cas, dimecres a les 7 de la tarda a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, també dimecres, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe tant d'Espanyol com de l'Alavés, com de Girona. Ara mateix, el conjunt de Vitoria és el qui marca el descens. El Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F, i triomf del Barça, 1-3 a Tenerife, en un partit que les blanes van haver de remuntar, per cert, amb Dianes de Brux, Quica Nazarec i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre, per cert, per la mínima en el derbi contra el Madrid, 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar un empat a 3 ahir a Can Dragón, un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. L'Europa continua en playoff amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell continua segon, a un punt de l'Eldense, en aquest cas, que és el líder, i el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona. 2-0. Escoltem el tècnic Pablo Alfaro.
6: A mí no me cabe más que dar las gracias a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí, 300 y pico personas desde Tarragona para animar al equipo, se les ha notado un montón y entiendo y entendemos su frustración y su cabreo, porque lo entiendo perfectamente, que dentro de este momento tan difícil y tan jodido, porque es difícil, es jodido, que no nos va a quedar otra y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir seguramente, pero el sábado tenemos una final y para nosotros ya sí es que es una final. Quedan 6 puntos en juego, yo estoy convencido de que si somos capaces de sacarlos nos salvamos, pero no nos podemos caer, que ahora el que se caiga sí que cae, ¿no?
0: I atenció, perquè la setmana vinent tenim el partit que tenim, el nou estadi Nàstic Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. El Sabadell rebrà a la nova Creu Alta l'Antequera en una jornada en què juga en horari unificat, dissabte a les 9 de la nit. Dissabte també el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens a aquesta primera federació, obligat a guanyar el Aucouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir la tercera federació masculina, l'última jornada, a la part alta més enllà del Manresa, que va celebrar el títol de Lliga i l'ascens. El play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Ospi, i segon contra cinquè. Ahir els badalonins van superar per la mínima a un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a Lliga Elit. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: La manca de punteria va condemnar finalment la Unió Esportiva Vic, que va tenir fins al final la permanència a només un gol, però que va ser incapaç de guanyar el Badalona per acabar caient per 0-1 amb un gol al minut 101. Els de Ramon Carrascal van fer ahir un partit amb més cor que futbol, però van fer mèrits sobrats per aconseguir els 3 punts que els haurien deixat a tercera, conscients que el resultat del Cerdanyola a Can Vidalet els beneficiava. El Badalona, amb la promoció a la butxaca, es jugava només ser segon i com a molt podia acabar tercer. Això es va notar en el joc i l'empenta d'un Badalona conservador que va inquietar en moments puntuals, com un travesser de De Marco. Marc Colomé va xutar fora per poc i sobretot Manel Martínez va tenir, ja en l'afegit, una ocasió claríssima que va enviar al cel. I el Badalona, amb una passada d'Albert Ajuaco, va anotar per enterrar totes les esperances biguetanes en un Hipòlit Planàs amb una bona entrada i que va creure fins al final. Ramon Carrascal, entrenador biguetà.
8: Bueno, en aquest partit ens ha faltat gol, està clar. I com a temporada, doncs bé, ara
9: així en calent és difícil fer un anàlisi tot d'això. Sí que m'agradaria fer un agraïment generalitzat a tot el públic i l'afició que durant tot aquest any han pres ens ha ajudat moltíssim, i per tant des d'aquí m'agradaria fer extensió un agraïment doncs, a tot el públic, també a la junta directiva.
7: Després del retorn, 13 anys després d'aquesta categoria, però el tècnic confia en la base sòlida de l'entitat per tornar ben aviat.
0: Gràcies, Pep. A l'altra semifinal del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant l'afegit amb dos gols per aconseguir una promoció històrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Història, remuntada èpica entre el minut 89 i el 92, del res al tot. El club de futbol Vilanova depenia d'ell mateix per defensar la posició de play-off d'ascens, aquella que havia ocupat durant gairebé tres quartes parts de la temporada, i se la jugava al camp d'un Lleida ja descendit, amb orgull i davant de la seva gent, però que ja no s'hi jugava res. I malgrat tot, es va fregar el desastre. Drama de 90 minuts, però amb final feliç. Increïble, literalment difícil de creure. Fins i tot pels més experts i que ho vivien en primera línia. Genís Sampietro, tècnic del Vilanova.
11: Sí, increïble, no? Jo veia fora, no? Per molt positiu que vol ser, al final són 13 jornades sense marcar fora de casa. Avui no havíem fet gol un altre cop amb accions que han tret a la línia. Jo ja, no ho sé, volia morir-me allà perquè no entenc res. I que, que faltant 5 minuts puguis fer els dos gols. S'ho mereixen, s'ho mereix la gent, s'ho mereixen els jugadors, i per això és per el més content que estic, perquè al final són ells que els que mereixen jugar al play-off, el que significa un play-off, i molt, molt, molt content per ells, i per fi la sort ens ha caigut de cara també.
10: El Vilanova és de play-off. Després d'encadenar dos ascensos seguits, el retorn a tercera acaba amb la classificació per una fase d'ascens, on a més ara hi arriben els de Sant Pietro amb la moral totalment disparada. Primer rival, el Cornellà. La temporada 2025-26 ja és històrica, però encara no s'ha acabat.
0: Gràcies, Xavi. Evidentment, en seguirem aquests play-offs. A la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a la Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure en la final per la permanència contra el Cerdanyola, 1-2, un resultat que, per tant, fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina. Després d'un gran partit, molt igualat, contra tot un València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, mans de Marian Koulibaly, però no va acabar entrant, i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Escoltem Roberto Íñiguez.
12: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar. Me fastidia no ganar, pero estoy contento de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido, ¿no? Que siempre digo que me van pasando los años y para mí la sensación misma es importante, la de ganar, perder. No creo que sea tiempo de llorar, les he dicho a las jugadoras. Es que no hay que llorar, yo creo que hay que estar muy orgulloso.
0: L'únic que, malgrat la derrota, ja sap que jugarà la temporada que ve Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a la Final Four de la màxima competició continental. I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de CB, amb victòria important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. Encara no ho tenen fet ja de tant, tot i sumar ja 11 victòries, les mateixes que van aconseguir la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
13: Els homes de Diego Campo tampoc van poder aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga CB en un duel on el joc interior andorrà va ser molt superior, provocant que es decantés el partit a favor del conjunt del Principat. Pustovi va passar per sobre dels pivots manresans, convertint-se en el factor decisiu de l'enfrontament. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, lamentava aquest aspecte en acabar el partit.
14: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior. Pustovi nos ha dominado totalmente. Primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior. Diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional. O sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no?
13: Sense temps per lamentar-se, ara el Baxi Manresa ja pensa en la propera cita, que serà demà a les 8 del vespre en un nou derbi català a la pista del Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Jordi. Demà en parlarem d'aquesta jornada intersemanal. I abans d'acabar en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar caient ahir a la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto, 3-1, en una final en què els blaugranes els van faltar forces després de superar amb molt de mèrit a l'Sporting de Portugal a quarts i al Benfica a semifinals. El Porto es va avançar per 2-0 molt ràpidament, amb un resultat que ja va ser impossible de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio Alabart. Al final 3-1, però orgull per un Barça que ha tornat a competir a Europa fins als tràmits finals. La final femenina, per cert, de la Champions femenina, se la van dur al Fraga, amb 4 catalanes de l'equip, que va superar el Benfica a la final. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trique, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i...
17: Ràdio Cardedeu, 90.7

0: Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 11 de maig, avui amb la ressaca ja de la primera celebració, que n'hi haurà més d'una, del Barça de la Lliga. El títol de Lliga a la primera divisió masculina després de guanyar ahir, no s'havia fet mai, el Real Madrid 2-0 a l'Spotify Camp Nou, en el clàssic que ha decidit del tot la Lliga. Aquesta 29è títol de Lliga per al conjunt blaugrana, segon consecutiu per a l'equip de Hansi Flick. Avui en parlarem ja amb alguna celebració i amb detalls de la rua que s'ha de fer aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Tot això avui mateix tanca la jornada 30 al partit importantíssim del Girona, que juga a Vallecas, al camp d'un Rayo Vallecano, que ja pràcticament ho té fet a la Lliga i que s'ha classificat per una final històrica de la Conference League. També en farem la prèvia. Molt futbol, també amb el repàs de com ha acabat la tercera federació masculina, amb els play-offs ja definits i també el descens a Lliga Elite, però també bàsquet, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols del Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Real Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la xifra històrica de 100 punts si guanya els 3 partits que queden.
0: Ho va fer el Barça de Tito Villanova, recordem, la temporada 2013. Pel que fa als altres dos catalans, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marcarà l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, al Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre que Brian Hill es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: Recordem que el Rayo és equip de la final de la Conference League, una final històrica per al conjunt de Vallecas, que ja pràcticament ho té fet, té 42 punts a la primera divisió per, en aquest cas, aconseguir la permanència. L'Espanyol encara continua sense guanyar aquest 2026 i ja té només un punt més que el Girona, per tant, 2 punts de marge sobre el descens que marca l'Alavés. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal, Joan.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 9:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que avui juga a Vallecas, torna a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: L'Espanyol, per cert, que ha fet oficial aquest mateix migdia que Monchi és el nou director general esportiu de l'entitat. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nascut a Cádiz, a San Fernando, recordem, amb molts anys exitosos al Sevilla com a director esportiu, que serà l'encarregat de dirigir esportivament l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I a la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Kika Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, a Gran Canària, contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra la Real, contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Més futbol. A la primera federació masculina, empat a Gradols de l'Europa i el Nàstic, en canvi, que cau al descens.
1: Els escapulats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel playoff. Escoruela i Annani van marcar un gol olímpic cadascun i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, que continua 5è en zona de playoff. En canvi, el Nàstic va perdre 2-0 a Tarassona en un duel directe i torna a estar en places de descens. El Sabadell manté vives les opcions d'ascens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
0: Per tant, 6 punts en joc. La setmana vinent tenim un Nàstic a Europa, el nou estadi que pot ser dramàtic, el Sabadell que rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina ja tenim playoffs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga Tercera que van poder seguir a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més amb un magnífic carrusel va acabar definint places de playoff i de descens. El Badalona ha acabat segon amb vents de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en playoff com a 5è. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2 gols en temps afegit. Les semifinals catalans del playoff seran Hospi, Badalona i Vilanova, Cornellà, en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola aconsegueix la salvació després de l'1-2 amb remuntada inclosa al Molí, al camp d'un canvi de l'EC que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: Veurem en aquest cas com acaba la Lliga Elite, en aquest cas qui puja en aquest grup 5 de tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adeu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del playoff de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per la final que l'any vinent tornarà a jugar Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar la Final Four.
0: I en categoria masculina hi van jugar 2 dels catalans de la Lliga CB.
1: Amb victòria important de l'Iopo Lleida, 90-80 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: Demà comença la següent jornada ja, amb un duel català, en aquest cas entre Girona i Manresa. En hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure 3-1 davant el Porto a la final disputada a Coimbra, Portugal. final. El Porto s'havia avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar diferències a la segona meitat, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018, per tant, fa 7 anys.
0: Sí, i això sí, Manu Ribalta feia temps també en una final i va aconseguir fer-ho després d'eliminar Sporting de Portugal i Benfica. També ahir a Coimbra, per cert, en la categoria femenina, la Champions femenina, el Fraga, amb 4 catalanes de l'equip, es va proclamar campió de nou d'Europa després de superar el Benfica a la final.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vilassana, que encara se li resisteix a aquest títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues a dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb la consecució del títol de Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid al Camp Nou. Des de l'inici, amb un ambient espectacular, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb més de 62.000 persones, del màxim d'aforament que es permet, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford, amb un gran llançament de falta per l'escaire, i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure. Suficient per guanyar ja matemàticament la Lliga. El Barça, de fet, li valia l'empat. 14 punts més sumar al Barça que al Madrid, que quan encara falten 3 jornades per la final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu ahir per a l'entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, orgull, en nombroses ocasions.
1: I'm really happy and really proud about everyone in the...
2: Estic molt content i molt orgullós de tothom de l'equip i el meu staff i del club. Per mi realment són una família. Valoro molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona i la gent és molt amable amb nosaltres. És per això que sento que estic al lloc adequat en el moment precís i crec que tots volem continuar i volem donar més per aquest club, també per fer un salt de qualitat. I sé que tothom aquí vol guanyar la Champions. Ho intentarem la temporada vinent. Ho tornarem a intentar i espero que puguem assolir aquest objectiu.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós, com sentíem, amb propers objectius, començant per aconseguir la Lliga dels 100 punts, ha de guanyar encara els 3 partits que queden, i citant, com sentíem, també a la Champions de l'any vinent.
1: When you train a club like Barcelona,
2: quan entrenes en un club com el Barça, sempre has de guanyar títols. Sense títols no és una bona temporada, és normal. Però és clar, jo somio en això, i això és sempre el que vull, lluitar pels somnis, i crec que tenim més somnis que volem aconseguir per la temporada vinent. Per tant, anem a per totes, i amb la mateixa actitud i la mateixa mentalitat. Així ho farem.
1: So we go on that, and with the same attitude, with the same mentality, and we'll do that.
0: Un Hansi Flick que també va recordar en roda de premsa les dificultats que ha superat l'equip aquest curs per tornar a ser campió de Lliga.
2: Sí, hem tingut moltes lesions. Hem hagut de gestionar moltes coses aquesta temporada. I com em van dir abans que comences la temporada, el segon any potser és més difícil. Però crec que hem jugat de forma fantàstica i és genial. La manera com juguem, l'estil com juguem, no hem marcat tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al final d'aquesta temporada. Estic molt content quan veus quants jugadors joves tenim. És impressionant. Pau Cubarsí, Gerard Martín, l'Eric, és impressionant.
1: From the Liga, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric, it's amazing.
0: En aquest cas, el Barça, que el Hansi Flick destacava tres defenses joves que han estat molt importants per a l'equip, no ho ha estat tant. Ronald Araujo, el primer capità, veurem on acaba aquest estiu, però de moment ahir va fer aquest discurs després del partit davant de l'afició.
3: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos, pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos, fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías, porque vosotras os merecéis. ¡Está así! ¡Visca Barça y visca Cataluña!
0: El discurs del capità Ronald Araujo davant de l'afició, amb milers d'aficionats també ja va celebrar el Barça, en aquest cas al Camp Nou, però també a la plaça Catalunya, uns metres més allà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, com l'any passat, Marc Casado, a més d'aquest any ho va fer també Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici, que també ja comença a ser tradicional després d'un títol de matinada, de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular amb un autobús escapotat, evidentment, passant per llocs emblemàtics al centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, que és el Llevant. El tècnic Mitchell deia a la prèvia que s'han de centrar en ells mateixos i deixar estar la resta d'equips implicats.
4: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes. I no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts, que ens fan molta falta. I només, només pensar en nosaltres. Som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Toca pensar així, només. Perquè hi ha molts equips...

0: i responsabilitat per donar sempre el 100% i ja està. Penso que els quatre partits són capaços de lluitar tots i ser capaços de... L'equip està per lluitar i ser capaços de guanyar.
1: Abel Ruiz torna a la convocatòria avui, mentre que Brian Hill es baixa per sanció, per acumulació de targetes. El partit d'aquest Rayo Vallecano-Girona, avui a les 9 de la nit. L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026, són 18 jornades, té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens. L'Espanyol que ha fet oficial avui la incorporació, el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, en aquest cas com a nou director general esportiu de l'entitat, càrrec del qual liderarà l'àrea esportiva del club, només per sota de Mao Ye, que és el director, el CEO de l'Espanyol, i Alan Pace, que és el president i propietari de Velocity Sports, l'empresa, com dèiem, màxim inversor de l'entitat. Això pel que fa a una primera divisió masculina que demà ja comença la jornada 36, l'antepenúltima intersetmanal. Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Athletic Club de Bilbao. Just després de 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe, com dèiem, d'Espanyol i de Girona a la lluita pel descens, i el Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F hi triomfs del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les Blanes van haver de remuntar, amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca pensar en les dues finals. Dissabte a la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 1-0 contra el Real Madrid, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions, contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar ahir un empat a 3 a Can Dragó, en un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
2: Segurament tu també pensaves que la primera part quan et marxa cap a dintre, i aquests no m'aixequen, sigui gol olímpic i tal, però quan has vist dos gols olímpics, eh? Si hem fet màgia, ho hem fet la segona part. No, agraït als jugadors que surtin amb aquesta calor la segona part i es deixin la vida, que sortim a per ells, també es exposo amb ells, perquè és un per un amb jugadors que són ràpids, són bons, tècnicament tenen talent, però almenys sé que la meva línia és d'anar cap endavant, de fallar cap endavant. I quantes ocasions hem tingut la segona part? Clares, 4 o 5, però hem tingut 10. Ells han tingut un pal i el gol. Però clar, el que fa el gol, poder d'aquí 2 anys ja venen per 25 milions.
1: L'Europa, que continua en zona de play-off, a un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, el Sabadell continua segon, a un punt de l'Eldense, el líder, i per tant l'ascens directe a segona divisió. I el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona, 2-0, encara quedaran dues jornades, i atenció, la setmana vinent tenim al nou estadi un Nàstic a Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, amb dos punts de la permanència, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off, són 5ens amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabadell rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera, en una jornada que juga en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. També dissabte, per cert, el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens d'aquesta primera federació, obligat a guanyar a Ocouto, al camp de l'Orense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir a la tercera federació masculina, amb l'última jornada. A la part alta, el Manresa va aprofitar per celebrar el títol de Lliga i l'ascens, aconseguit ja fer dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Ni la pluja va aturar les ganes de celebració al Congost de Manresa. El conjunt vegenc va aixecar el títol davant la seva afició. Pel que fa al partit, el tècnic manresà Sergi Trullàs va donar minuts als jugadors menys habituals en l'onze inicial aquesta temporada, després d'aconseguir el campionat ara fa dues jornades. El defensa Roger Monells va obrir la llauna a la mitja hora de joc i Joel Montero va posar la màgia al minut 85 quan des de fora l'àrea va netejar les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava d'una llarga lesió i es mostrava satisfet per poder tornar a gaudir del futbol després d'una dura temporada.
4: Llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
3: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa dissabte a la tarda, els vegencs van rebre el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i van començar una festa que es va allargar fins ben entrada la nit.
1: Gràcies, Jordi. I el play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Gospi, segon contra cinquè, i ahir els adonins que van superar per la mínima al Vic, en aquest cas a l'Hipòlit Planàs, un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a la Lliga Elit. L'Hospi

0: va tenir prou amb un puntet sumat contra el Cornellà, que també jugarà al play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
1: Lliga regular tancada i cinquè lloc per al centre d'esport l'Hospitalet. No és la posició imaginada a principi de temporada, però l'equip ho valora positivament després de la irregularitat mostrada, sobretot durant els primers dos terços de la competició. L'empat contra el Cornellà, 0-0, va tenir més incertesa que per l'Irreal. L'Hospi va ser superior i a aquest fet s'agafen cos tècnic i plantilla. L'altra visió, menys optimista, és que l'Hospi suma dos empats i quatre derrotes contra els equips que disputen el play-off. Cap victòria durant la Lliga. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
2: Jo no estic gens preocupat. Al final penso que competim bé, sí que pues, aquests partits pues, ens ha costat, però estem aprenent. Penso que avui l'equip ha fet una passa endavant amb tot, amb lo defensiu sobretot, i està pues, més sòlids i que l'altre dia a Badalona. Penso que ho hem aconseguit.
1: I com deia Sergio Juste, el primer rival de l'Hospi serà el Badalona. No cal anar gaire lluny per trobar l'últim precedent, de fa dos caps de setmana. Aquell dia, els riberencs no van estar bé a la primera part, i la reacció a la segona només va servir per ajustar el marcador fins al 3-2 final. El davanter de l'Hospi, Ignasi Kerr, repassa les opcions del seu equip en aquesta primera eliminatòria.
3: Jo crec que no hi ha favorits, és un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà. Fer un partit seriós i a partir d'allà jo crec que ho farem de superbé segur.
1: El partit entre l'Hospi i el Badalona serà aquest diumenge a l'estadi municipal de l'Hospitalet a 1:15 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. A l'altre semi del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins que van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant el temps afegit amb dos gols per aconseguir aquesta promoció històrica. Finalment, a la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a Lliga Elit, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure a la final per la permanència contra el Cerdanyola per 1-2, un resultat que fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Alberto Aibar, Peque.
4: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa contra les adversitats o situacions més difícils. L'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Això pel que fa a la permanència. Tornant al play-off, expliquem dates. Aquest diumenge anada i a cap setmana següent la tornada d'aquesta primera eliminatòria. Badalona Hospitalet i Cornellà-Vilanova, els dos que passin, jugaran també a doble partit la final catalana. I recordem que el guanyador s'enfrontarà a la final per l'ascens al vencedor del play-off gallec, el grup 1, amb la tornada a Catalunya. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off per títol de Lliga. Després d'un gran partit, molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, en mans de Mariam Koulibaly, l'MVP de la Lliga aquesta temporada, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Les gironines van competir fins al final i van tenir la classificació a les seves mans. Amb 5 segons per jugar i el marcador empatat, Koulibaly va tenir la cistella per passar a la final, però no va poder anotar. Un final d'allò més agònic que tanca una temporada marcada per les lesions i la falta d'efectius. Ainhoa López lamentava com havia arribat físicament l'equip a final de temporada, però destacava l'orgull que havien mostrat sobre la pista.
6: Que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no, mentalment, perquè els vols jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament, si som realistes, es nota, però tot i això molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
5: Malgrat l'eliminació, les gironines han aconseguit una plaça per disputar la fase prèvia de l'Eurolliga de la temporada vinent.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina hi vam jugar dos dels catalans de la CB, amb victòria molt important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao. Encara no ho tenen fet els lletans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En parlava el tècnic Gerard Encuentra.
7: Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant
8: coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: El Lleida, que té dos triomfs de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. I en hoquei patins, el Barça ho va tenir a tocar, però va acabar perdent ahir la final de la Champions masculina a Coimbra, a Portugal. Feia anys que el conjunt blaugrana, no, que és l'equip amb més títols europeus de la història, no arribava ni tan sols a la final d'una competició que no guanya des del 2018. Després de superar molt de mèrit Sporting de Portugal a quarts i Benfica a semifinals, ahir el Porto va començar millor, es va avançar amb 2-0, que ja va ser molt complicat de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Barta. Final 3-1, però orgull per part d'un Barça que ha tornat a Europa, segons explicaven els mateixos protagonistes. Escoltem el mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo.
9: És un orgull el competir fins a l'últim segon, és un orgull el que hem fet el dijous amb l'Sporting, un orgull el que hem fet ahir amb el Benfica, i avui hem arribat just de forces i s'ha competit amb l'orgull, amb l'ADN que toca del nostre club. Però no s'ha guanyat, lamentablement no s'ha guanyat. Crec que hem donat un missatge de que hem tornat, el Barça ha tornat a Europa. Hem aconseguit amb aquesta final el competir la Copa Continental l'any que ve i ara a descansar un parell de dies i a preparar la final del play-off, que realment fa molta il·lusió també.
0: Ara, com sentien, toquen els play-offs del títol de l'Hockey Lliga. També ahir Coimbra, per cert, del Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa després de superar el Benfica a la final. Les fragatines ja havien superat els penals de les semis al Vilassana, que encara se li resisteix el títol europeu. I abans d'acabar en tenis taula, aquest cap de setmana ha acabat la temporada de la Superdivisió i en fem balanç a la masculina, en aquest cas, amb el Ser l'Escala, que baixa després de molts anys a la màxima categoria estatal. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: S'acaba definitivament l'etapa a la Superdivisió masculina per al club tenis taula Ser l'Escala. Després d'una temporada exigent, l'equip necessita ara respirar, agafar aire i carregar piles per la pròxima temporada a la Divisió d'Honor. Ho agrairà també l'economia del club. Joan Ferràs, membre de la Junta Directiva.
11: A un primera pala s'ha doblat, pràcticament. Sí. S'ha doblat el cost en aquests anys. Però aquest any haguéssim fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
10: L'últim resultat a la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista de l'Irun Leca Enea. En aquest duel, els dos punts escalencs van anar a càrrec d'Iker González i Xavi Peral, que no van disputar els seus enfrontaments contra Daniel Palacios a causa de la lesió del palista local. Amb aquest resultat, el Ser l'Escala tanca una etapa difícil a l'elit amb la il·lusió intacta de tornar-hi ben aviat.
0: Gràcies, Ivan. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero... valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació els pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorre els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi al teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls ja, Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser els contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
7: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: per just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeix. Existeixen molts trams fets.
6: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
5: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
7: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
4: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
4: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora en les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
8: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
13: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
8: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez es trabajador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está Recursos Humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. No queremos es negociar ya en mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
3: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
8: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Ana Freixa, bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia, l'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
4: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugar contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts una altra vegada el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas en Berlín hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
8: Ahir
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats que mira la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido sin sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, né? Però somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades els membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molta tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent, tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïfa Boukeshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Boukeshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: Acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els Ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a

0: xarxa al departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per tal per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
1: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
1: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
3: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
1: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
4: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
5: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. D'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
4: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
6: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
7: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
6: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
8: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de

0: L'estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
1: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
0: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
1: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
0: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
1: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
0: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
1: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
1: I en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
5: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
4: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa 2 caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
1: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
6: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano a partir de les 9 del vespre. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés i necessiten puntuar. Michel és el tècnic gironí.
7: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
6: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
8: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafan tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
6: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
1: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de l'aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
3: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
2: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
3: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
2: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
4: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí, sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Les discussions devia tenir, per això diem, de les ràtzies, no? En aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé, se l'haurien...
0: Sí, exacte, se l'haurien tancat amb un... Sí. No amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot, explicava la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu.
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
1: Sí,
0: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també.
1: Olor,
0: només
1: tant.
0: Sentir l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no?, que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí en salivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats amb el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre a veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència... l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit. I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?

0: Us ve de gust, mirau-se-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
1: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació. I sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les, en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
2: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Noranta punt set FM. Base.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Punt final a l'evacuació del vaixell on es va iniciar el brot d'antivirus. El desembarcament de l'MV Ondius ha acabat poc abans de les 8 del vespre al port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos amb 26 tripulants. L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les 7 i ha tardat una hora. Després han pujat els autobusos que els han dut a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. Mònica García, ministra de Sanitat, ha qualificat l'operació d'èxit.
3: Capitania Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Les properes hores farà la desinfecció del port de la Granadilla per on han passat els passatgers. I el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Els 14 eixos sumen 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius cal fer contenció en 34.000 d'aquestes. Tot i que portarà anys completar els treballs, ja s'han començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que són prioritaris. I la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I milers de persones han sortit als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda aquest dilluns per seguir la rua dels jugadors del Barça, com ja és tradicional, perquè han celebrat la consecució del títol de Lliga, aquesta 21ena, a bord d'un autobús.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmnius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarrat per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
3: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículums. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers a Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McReady. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig, ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season, avui al Rock and Classics, estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog, que és el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se, doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc a l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus. Comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Light.

Above, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquella llarga durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Below the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta deluxe edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ella se quedó el royalty. Ya, yo bartendras grabado al armari, fugue el estudio, que hablen la chocolatina.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot